0: perquè al voltant de tota aquesta processó hi ha una litúrgia, els seus balls tradicionals, que són molt, molt antics, de centenars d'anys. Ens ho explicava Amparo Albuixí, que és presidenta de l'Associació Rebombori de Gandia.
1: És molt important. Antigament ja es començaven a eixir la gent a ballar danses i eixien igual la gent del poble, i entonces cada una ballava una dansa, eixien els cabuts, eixien els xagants, eixien les betes, eixien els cavallets, tot. I té la seva importància, és molt important.
2: Cada poble, a més, ho celebra d'una forma, no, Anna?
0: Sí, en cada poble és el seu costum, la seva peculiaritat, la seva pròpia dansa. Per exemple, en Gandia tenim la dansa de Gandia. Alguns balls estan, en uns pobles es fan, estan establerts, que es facin uns altres, van canviant un poquet per diferents poblacions. Alguns no tenen balls perquè potser no poden organitzar-ho, però bueno, és una costum molt arrelada així al nostre territori. I així a Gandia sembla que la cosa va més. Ens ho contava algun dels participants dels grups de balls i de músics.
3: Sí, jo crec que sí, la més especial de tot l'any del grup de ball és esta, on hi ha més afluència, de més grups, més balls. La veritat és que està molt bé, el corpus està molt bé. Pues cada vegada més. Antigament jo recordo quan jo era menut que no estava tan arraigat com està seguint uns anys fins ara, que hi ha una associació del corpus. Entonces fa 3 o 4 anys que està la cosa més moguda i ja se nota que tenen ganes de corpus.
1: La festa grossa per la Iglesia i per tot el món cristià és la festa del Corpus. Pues molt bé, perquè la gent és molt animada, i va a veure-ho, li agrada moltíssim i cada dia n'hi ha més espectador. Hasta inclús si n'hi ha gent que està en la playa, pues se'n ve a drede per veure el Corpus.
4: Cada any anem creixent, a veure, n'hi ha balls que són inamovibles, com per exemple la Moma, o la magrana o les betes, però el resto de balls anem creixent. Per exemple, la dansa de Gandia, ahí pot participar tot el poble que volguera participar, podia participar, ahí no hi ha ningú problema, és la nostra dansa de sí.
5: I realment quan es fa el Corpus la ciutat de Gandia és plena, perquè és com si diguem de ben religiós molt important, i a banda de religiós és cultural i regional, per tant sí. Jo, bé siga per veure els xiquets del Corpus, bé siga per veure les dansades, és plena, sí.
2: És festa grossa.
0: És festa grossa, sí. I també hi ha una tradició molt arrelada, que és la de crear els altars. És en parròquies, en pobles també ho fan el veïnat, o les famílies que han tingut algun xiquet que ha comulgat aquest any, fan un xicotet altar en les seues flors, i aleshores, quan passa la processó, es deté davant d'aquest altar, es fa un res, entonces está ese costum.
2: Ah, no, una cosa, perquè ha dit el ball de la Moma. Això sí que és de veres que el significat del Corpus com a tal no el sabia, però el ball de la Moma és molt representatiu. No sé si en altres municipis, suposo que també, però així a Gandia, jo no ho havia vist abans, eh? Ho vaig veure per primera vegada així a Gandia, i és un personatge pues, molt particular, no?
0: Ai, sí, és bueno, el ball de la Moma realment és tradicional de València. Es fa en la capital, clar, hi ha molta tradició, però també en els pobles, com així a Gandia. I el que representa la Moma és la virtut, que està lluitant contra els 7 pecats capitals.
2: Vale.
0: És una lluita entre els pecats que volen fer que la moma caiga, no? en els pecats, i ella va lluitant contra ells.
2: I això, qui hagi de representar la Moma, pues, suposa que serà tot un orgull i un honor, no?
0: Sí, clar que sí, clar que sí. Més coses.
2: Anna, més coses. Perquè,
0: ha sigut una cosa anecdòtica, però han hagut un poquet de controvèrsia a Gandia, perquè un dels dolçainers que van participar ahir en la processó de Gandia va lluir un xupetí reivindicatiu de la vaga del professorat. Aleshores, des del professorat ho han vist, part del professorat ho ha vist molt bé en les seues xarxes socials, han posat la foto del dolçainer com un exemple de reivindicatiu i de lluita, però altra part de la gent no ho ha vist tan bé. Per exemple, des del Partit Popular han fet un comunicat en el que diuen que era un acte religiós i que no els sembla bé que s'haguera polititzat i ara venen a demanar explicacions.
2: De totes formes, era un dolçainer només, eh?
0: Que sols portava... un dolçainer, així
2: vale, és. Doncs ho deixem ahir, Anna, perquè deixem esta part, no?, de la Moma i del Corpus, però no deixem el tema de les festivitats religioses perquè en Barx tenen una molt bona notícia.
0: Ai, sí, és que hem començat el programa en tot el tema religiós, sí, perquè sí. És notícia este cada setmana, i clar, així nosaltres és. Parlem del que és notícia. Mm-hmm. I per què és notícia Barx? Perquè des de fa uns dies els han comunicat que ja la processó de la Divina Pastora és festa d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana.
2: Vaja, tot un
0: honor.
2: Un acontecimiento, no? Per als veïns.
0: Jo és que no sé si alguna vegada tu, Celia, has anat a veure aquesta processó.
2: Jo no. Estic donant en compte que totes les respostes són no, Anna, però...
0: Doncs per la gent que no la conega, que vaig és en les festes de Barx en agost. I què passa en aquesta processó? Doncs que la imatge de la Divina Pastora, que és la patrona del poble, quan acaba la processó, és rodejada per tots els festers i per tot el veïnat que vulgui participar i encenen al seu voltant un munt de coets que rodegen a la imatge, els coets d'eixida de tota la vida,
2: vale.
0: Però estos no tenen la bomba, no exploten.
2: No exploten, sinó
0: no exploten, però fan, sí que fan les xispes. No? Mm-hmm. Aleshores la voltegen, n'hi ha sacs i sacs de coets, i la gent del poble va arreplegant i es van tornant, bueno... I es poden tirar ahí, no sé, dir-te, un munt de minuts tirant.
2: I participen tots els que estan ahí, eh?
0: Sí, no, sobretot els festers de la Divina Pastora, però també la gent del poble.
2: Jo he vist també en alguns vídeos que es manegen com molt ràpid, també, no?
0: La ballen molt, sí, a la Divina Pastora. Sí, se li té moltíssima devoció en el poble. Però pues, si vols, te mostra un botó.
6: Que hi ha molta devoció, la Divina Pastora i a Sant Miquel. La patrona, eh?
7: Jo col·laboro en tot. Nosaltres tenim privilegi de tindre la pastora allí, al carrer.
8: Molt contents de que ho hagin declarat, perquè és molt bonic i ens agrada molt. I li tenim molta passió.
9: Molta, molta.
6: Havia de ser internacional perquè, mira, així n'hi ha moros, n'hi ha ucranianos, n'hi ha romanos, n'hi ha búlgaros. O sigui, que això és la internacional i tots li preguen a la Mare de Déu, a la Divina Pastora. El nou és internacional.
2: Pues sí, a veure si la proclamem en algun moment, t'imagines? Festa d'interès turístic internacional.
0: La Divina Pastora estaria genial.
2: És de veres que a Barx hi ha veïns de moltes nacionalitats, no? I si tots hi tenen devoció, doncs pues mira.
0: Sí, i també tenen el costum de, si hi ha alguna persona malalta o que està patint un mal moment, quan passa la processó, la Divina Pastora s'atura en esa casa, fa una paraeta, tiren un castell de focs davant de la casa i és molt, molt emotiu.
2: Mm-hmm. I és una forma de curar-los, no?
0: Així també. És. Mm.
2: Anna, si et sembla, anem a la nostra companya, Sandra Albert, ja ens està demanant pas, perquè ella està també amb l'alcaldessa del municipi, em sembla, la màxima representant de Barx. Sandra, conta'ns, endavant, bona vesprada.
10: Molt bona vesprada, Celia. Doncs mira, ara em trobo en un entorn privilegiat perquè es veu molta natura, estic rodejada de natura, i com hem escoltat, estan molt contents i molt contentes a Barx de que esta processó de la Divina Pastora siga de declarada festa d'interès turístic local, però Esther Vidal, alcaldessa de la localitat. Bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada.
10: Algun veí ja deixa caure que deuria ser internacional.
11: Ojalà, ho intentarem.
10: És un tràmit que imagina que costa una miqueta, no?, aconseguir que sigui internacional.
11: És un tràmit un poc costós perquè tens que preparar moltíssima documentació, el demanen molta documentació, evidentment, però al final hem enviat tota i ho han aconseguit.
10: De moment local, és festa d'interès turístic local, per què esta processó és festa? Per què es mereix este reconeixement?
11: Pues esta processó és que és molt bonica, és molt diferent. És una processó que la pastora, la imatge de la pastora, quan teixim en la processó, pues para en les cases on hi ha un malalt, a petició del malalt. Entonces la baixem i el malalt és una processó molt, molt emotiva, és molt bonica.
10: De fet, hem pogut parlar també amb alguns veïns i veïnes, es nota aquesta devoció que li tenen, però ja ens comentaven que ve inclús gent de la comarca, de fora... Sí.
11: Ve moltíssima gent a visitar-nos, perquè per els anys pues, ha anat corregint-se la veu, com és una professió que des de més pobles no la fan, que és únicament la fan així en el poble, la gent té gust de vindre a veure-la i ens visita moltíssima gent.
10: Per qui no estiga molt, que estiga un poc despistat, quan es celebra aquesta processó?
11: El dia 22 d'agost. Sempre les festes locals sempre són la tercera setmana d'agost.
10: Aquesta processó forma part, efectivament, d'aquestes festes del poble, de Barx. És un dia concret en el que hi ha aquesta imatge que té alguna història si al municipi.
11: Sí, clar. La pastora, pues, en l'època de la guerra, no la van trobar. Estava amagant una casa i ahir no la van trobar, no la van poder destruir. Entonces, quan apleguem en la pastora al carrer Major, la imatge la fica encara a la casa on estava amagada i la ballen. I ahí és molt bonico.
10: Està acompanyada també, imagina, de música, els veïns, veïnes...
11: Sí, sí, sí, està la banda de música, estan els veïns, ve una banda de tambors i cornetes, els portadors que la ballen, és espectacular.
10: I enguany serà el primer any que siga celebrada com a festa d'interès turístic local. Alguna novetat, alguna coseta han preparat?
11: Pues és sorpresa, perquè el que és la cofradia de la pastora ho té preparat. Enguany hi ha moltíssimes novetats, n'hi ha que celebrar-ho a lo grande. I o sigui, jo no ho sé perquè ho porten ells, el tema.
10: Ha sigut un treball conjunt aconseguir aquesta declaració.
11: Sí, ells, la cofradia, especialment la presidenta, s'ha encarregat de arreplegar tota la documentació que la conselleria ens demanava i a l'Ajuntament de tramitar-la.
10: Clar, què significa aquesta distinció per a Barx?
11: Per a nosaltres és molt, molt important perquè és algo que ja feia molt de temps que volíem aconseguir i això ens pot portar moltíssima gent al poble. Ja és molt diferent perquè ja eixirà publicat a nivell de moltes redes socials que nosaltres és a nivell del poble, però ara ja eix d'una altra manera i entonces això ens aportarà molt de turisme al poble i per nosaltres és importantíssim.
10: Quants anys per aconseguir on està?
11: Pues jo ne porto així 3 i l'antiga corporació 8, pues possiblement uns 10 que estiguen ja... per aconseguir que fos d'interès turístic local.
10: I pel que parlàvem d'internacional, este és un primer pas, no?
11: És un primer pas. Sí, bé, en turístic local ja porto moltíssima tramitació i molta feina. Internacional no vull ni pensar-ho, però que ho intentarem. Segur que ho aconseguim.
10: Ho aconseguiran, estarem molt pendents d'això de moment, per ara haurem d'estar també molt atents a aquestes novetats, a aquestes sorpreses que ens esperen per a les festes.
11: Sí, perquè vaig estar parlant amb la presidenta i em va dir no, n'hi ha moltes novetats, però no secret.
10: No podem avançar res.
11: Sí.
10: O sigui, que de moment no sabem res, el que sabem és que serà una gran festa.
11: Exactament, anem a celebrar-lo, vamos a lo grande.
10: Amb el veïnat i que convida...
11: Amb el veïnat, les autoritats que vinguen i tota la gent està convidada, per supostíssim. Està tot el món convidat a acompanyar-nos aquest dia i a disfrutar de la processó, que és preciosa.
10: Anem a recordar el dia?
11: El 22 d'agost.
10: 22 d'agost, tot el món així a Barx. Esther Vidal, alcaldessa del municipi, moltíssimes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres.
10: Ja ho sabem, el 22 d'agost així estarem per a viure aquesta processó de la Divina Pastora i a festa d'interès turístic local. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies. Moltes gràcies, Sandra. La veritat és que sí, estem pendents. Este 22 d'agost anirem allí a gaudir d'esta processió que ja està declarada festa d'interès turístic local i això, el que esteu comentant, que molta gent ja la vol fer internacional, a veure si això ho veiem en els nostres ulls. Anem a publicitat i tornem en uns minutets.

0: I continuem parlant de platja, però en aquest cas d'una problemàtica que s'arrastra des de fa molt de temps. Els parlem ara de la regressió de l'arena de la zona de la Goleta i el brosquil de la platja de Taverners de la Vall d'Igna, que han patit l'últim temporal. Quines han sigut les conseqüències? Doncs això ho relataven els mateixos veïns i veïnes este cap de setmana.
1: Empezaron a echar arena aquí por la orilla y demás con los camiones y realmente no sirvió para nada porque en un día se lo ha comido todo entero. Mira, llega el agua hasta allí, hasta la fachada.
2: La arreglaron muy bien, trajeron arena y ahora parece que el mar otra vez se lo llevó.
3: Que ayer, que también hubo temporal, casi el agua, como veis la marca, llegaba hasta la duna prácticamente.
0: Alcaldesa de Taverners, Lara Romero, molt bona vesprada.
4: Bona vesprada.
0: Alcaldesa, quina és la situació a la platja de Taverners de la Vall d'Igna ara mateix?
4: Bé, ara mateix continuen els treballs d'aquesta aportació d'arena que s'havia de fer per part del Ministeri i la veritat que ens trobem en un escenari ja extremadament sensible perquè així no és la primera vegada que passa, o sigui, de que tenim una aportació amb una volumetria realment important perquè estem parlant de que en aquesta zona en concret ja s'havien aportat més de 18.000 tonelades. És a dir, són xifres que realment alarmen quan veus que el resultat després d'una setmana on ja teníem aquest preavís de temporal marítim, se n'ha anat pràcticament el 60-70% de tota aquesta aportació i els treballs que s'havien fet. La veritat que ens sona ja la història perquè este any passat també a la Goleta va passar exactament el mateix, amb l'aportació d'aixòs 30.000 metres cúbics també, i veiem com en un cap de setmana pràcticament havia desaparegut. Sí que m'agradaria llançar una reflexió, i és que la regressió la tenim damunt, que necessitem mesures definitives, que aquest element, no?, pal·liatiu ens dona aquest valor d'oxigen per a anar resistint als temporals, però, com dic i repetisc, no és suficient i necessitem ja que aquest projecte es desbloquege, que la DIA ja permeta al govern d'Espanya poder licitar aquest gran contracte que són més de 20 milions d'euros i Taverners està ja amb aquesta necessitat extrema, ja no només a la platja de la Goleta, sinó com hem vist també a la nostra platja urbana.
0: Alcaldessa, no sé la magnitud de la tempesta que es va patir a la platja de Taverners, però no sé si realment va ser tan greu com per acabar amb tantíssima arena. És a dir, què es farà quan arriben tempestes més greus?
4: Clar, el que nosaltres tenim és una aportació que complementa allò que en dècades ha estat totalment paralitzat. Si no aportarem arena, el problema seria inclús pitjor, perquè no tindríem aquesta mesura de protecció. I sí que és cert que estem en un punt ja que després de la tempesta Harry, així ja tenim una situació especialment sensible, com he dit abans, i per tant necessitem ja aquesta solució definitiva que evite la pèrdua constant d'arena, que és el que estem patint últimament.
0: Alcaldessa, no sé si vostè ens pot explicar aquesta solució definitiva per què passa, no sé si per fer construccions que evitin que passi l'aigua.
4: El projecte del CEGEX ja en el seu moment apuntava d'aquest estudi de pràcticament tot el litoral on efectivament el projecte ja estava publicat, està publicat el del Ministeri i és la zona de la Goleta en una primera fase i després entraria ja el que és la redacció de la segona fase on es contemplaria el projecte que a hores d'ara no està redactat, el de la platja urbana.
0: Cada vegada que passa una situació com aquesta, alcaldessa, quina és la seva sensació com a màxima representant del municipi?
4: Jo este matí, per exemple, he estat parlant amb Costes i he insistit d'aquesta necessitat, clar. La sensació és que veig que els tràmits administratius i tècnics són molt lentos, molt lentos. Hem de dir que Este projecte va entrar en ser una mesura urgent i en ser prioritari el 2023. Per tant, quan volen fer aquesta comparativa en Cullera, Cullera va passar a ser prioritari fa 11 anys. A Tavernes n'hem passat 3 dins de tots els estudis que s'han fet de manera transversal. Estava també l'estudi que no només contemplava l'afectació des de, per exemple, des del Ministeri de Cultura a nivell patrimonial o des de les distintes conselleries també, perquè no estem parlant de licitar un projecte que no hi hagi danys col·laterals, per dir-ho d'alguna manera, sinó que, així com hem vist, efectivament, la draga té una magnitud tremenda. Per tant, s'ha d'assegurar que a nivell de biodiversitat, medi ambient, patrimoni, tot estiga ben informat per a poder resoldre aquesta declaració d'impacte ambiental per a poder fer possible ja aquesta execució del projecte de regeneració.
0: Gràcies, alcaldessa. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem pendents de com evoluciona este tema. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies, bona vesprada.
5: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
6: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, Onteniente y Xàtiva o visítanos en ulsanmotor.com.
7: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
8: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
9: Hoy llamas al Hospital Ascires. Mañana estás aquí. Pasado ya empiezas tu tratamiento. Así funciona el Hospital Ascires, tu nuevo hospital ya abierto en Valencia. Con tecnología única, todas las especialidades y las principales aseguradoras médicas. Ascires, la medicina del mañana, hoy.
10: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
11: Escoleta d'estiu del Centre Esportiu del Grau de Gandia. Per a xiquets i xiquetes de 4 a 14 anys. Del 22 de juny al 31 de juliol. Activitats en anglès, manualitats Art Attack, xocs a l'aire lliure, excursions, classes de natació diàries i molt més. Telèfon de contacte 622-796-746.
12: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
13: Yes, of course.
12: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
13: Yes, of course.
12: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
13: Yes, of course.
12: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
14: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
0: Ja saben què significa esta sintonia. És temps de A Quien Corresponda. Anem a escoltar els vostres missatges.
15: Hola, sí, mira, volia dir que la parada d'autobús que hi ha al carrer Plus Ultra, que està quasi aplegant a l'avinguda de València, bé, són les, ara mateix a les 3 i mitja, 4 de la vespre, i el sol està pegant ahir. Avui fa un dia que s'està bé, però de normal, ara que ara l'estiu, la veritat és que pot fer molta calor. I ho dic més que res perquè està totalment al descobert. Hi ha un banquet, però està totalment al descobert. I la gent que pugui estar esperant ahir a aquestes hores, pues, pues crec que hauria de haver algun tipus de marquesina o algo que almenys escapara del sol. Gràcies, això era.
0: No és el primer missatge d'aquest tipus que rebem respecte a la sombra de les parades d'autobusos. Ho anotem. Recorden que poden enviar els seus missatges de a quien corresponda al telèfon 96-296-1031 o a corresponda@radiogandia.net. Els deixem ara en el butlletí informatiu de la cadena SER. Fins ara.

0: Estan prou bé. Seguint en compte que estan prou bé, el que passa és que n'hi ha que contrastar primer i a veure si la butxaca arriba.
1: A veure si la butxaca arriba o no arriba, però la veritat és que estaven molt contents uns que anaven a mirar, altres
2: que ja s'ho havien comprat.
1: Exacte, que ja s'havien comprat el que volien, i altres que, pues això, que clar, com ho pots mirar, provar i tot, pues va sempre molt bé. Anem a veure quina... Esa era la valoració dels veïns i veïnes, anem a veure quina és la valoració que es fan des de l'organització, des de l'Ajuntament. Tenim a l'altra banda del telèfon a Blai Peiró, que és el tècnic del Departament de Comerç d'Oliva. Blai, molt bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada, com esteu?
1: Com ha anat? Gràcies per atendre'ns, eh? Com ha anat esta Fira del Motor a Oliva, este cap de setmana? Quina és la valoració que feu?
3: Bueno, sí.
1: Ui, t'estan cridant també altres persones, Blai, ens escoltes
3: perdona,
1: bé?
3: És que està... Tranquil. Sí.
1: No et preocupes.
3: Sí, a veure, està entrant una altra crida.
1: Això és molt sol·licitat. Sí. Parlem d'això, de la valoració d'esta Fira del Motor, eh? D'Oliva, d'este cap de setmana passat.
3: Sí, sí. Bueno, jo, en primer lloc, disculpar l'absència de la regidora.
1: Sí,
3: Teresa, sí. Que no ha pogut atendre-vos ella. Però, en principi, la valoració nostra és molt bona.
1: Silenci al telèfon, si plau, perquè si no, no podem escoltar-te bé.
3: Sí.
1: Pareix que ara t'escoltem bé, Blai. Pots parlar? Atén-nos 5 minutets.
3: Sí, entonces la valoració nostra de l'organització és bona, és molt positiva, sobretot perquè al final nosaltres he estat escoltant el que es plantejava des de els usuaris que han estat en la fira, no? Els compradors, els consumidors, i per a mi és molt grat, però també la nostra postura des de l'organització del departament és diguem, l'actitud o com ha quedat el comercial, no? El que ve a vendre cotxes i motos, que al final és la persona a la que motos tenim com a referència, no? Que és la persona que al final és una fira comercial i el que tractem és que ells estiguin a gust, que treballen, que venguen i sobretot exposar el seu producte, que és el que es tracta, no? I aquesta valoració d'ells és la important per a nosaltres.
1: A més, el temps de vos va acompanyar, eh? Tot i que el divendres va xispejar un poquet, però la veritat que aquesta calor, aquesta basca no la feia.
3: Sí, bueno, nosaltres la fira no es fa en juny, la fira motos les comencem quasi antes d'acabar l'any anterior, no? Ara han acabat la fira i es comencen a organitzar. I tenim reunions en els expositors, no n'hi ha mal en aquest telèfon, no tan poc. Esperem que es cansen de cridar.
1: Sí. Que justament t'han cridat tots a la mateixa hora.
3: Sí. Voleu que...
1: Sí, parlem després, Blai.
3: Sí, perquè si no se'n mal, perquè batallant-se. Simplement dir-vos el tema este que quan vam estar parlant en els expositors, en les reunions que han fet ells, ells marcaven esta fecha com una fecha bona per celebrar la fira i jo crec que ha sigut un èxit. El divendres va estar plovisnant i van tardar més en muntar, però el dissabte i el diumenge ha sigut, jo crec que, espectacular. Sobretot l'aforo que ha hagut, la confortabilitat que nosaltres també busquem en l'expositor, i entenem que al final les ventes, per almenys el que jo he estat parlant en diversos dels expositors este matí, pues són molt positives, i això és l'important al final.
1: Home, 36 edicions vos avalen, no, Blai?
3: Sí, bueno, esta història va començar en uns empresaris del motor, d'ací d'Oliva, després va continuar l'Ajuntament de la Bagarrar, a la segona o tercera edició ja, la va oficialitzar, i al final el que buscàvem era sobretot algo distint, no? Donar-li seguretat a l'expositor, donar-li tranquil·litat, per això que moltes fires passen, no? Que estan obertes al públic tot el dia, pues així, no? Així tenim un horari, té les seues avantatges i desavantatges, però al final tenim que mimar, diguem, a l'expositor i el que ve a vendre, no? Que és al final el que tampoc volem, que la persona es creme en la fira, sinó que disfrute, que oferta el seu producte i sobretot que estigui a gust en la nostra fira comercial, no? I això, pues, comporta encaje de bolillos, però jo crec que els anys al final han anat donant-nos

0: raó en el sentit de que és una fira que no busquem un volumen excessiu, però sí un volumen de molta qualitat en quant a que és la gent que ve a la fira participa tots els anys i és molt fidel a la nostra fira comercial.
1: Molt bé, Blai, moltíssimes gràcies per atendre'ns. T'agraïm que ens hagis agafat la nostra cridada, te ho agraïm. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies i a treballar per la pròxima edició.
1: Així
0: vale,
1: és.
0: Gràcies, adeu.
1: Gràcies,
0: adeu.
1: La veritat és que va estar molt bé esta fira del motor. Nosaltres vam estar allí en Telesafor, ho podem veure també.
2: En Telesafor, exacte, ja està el resum.
1: I ens ho va passar.
2: Cada setmana en marxa.
1: Ens ho va passar molt bé i va provar tots els cotxes que es van deixar. Anem a publicitat. En mi cama, eso es mucho para mí.
3: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía Jesús Ramón Martínez Martínez, esposo de Amparo Vicenta Mañó Bataller y padre de Enma y María Martínez Mañó. El velatorio es en el Tanatorio Mondúber y la misa será a las 18 horas en la capilla del Tanatorio Mondúber. Descanse en paz.
4: Ocasión Plus. Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Más de 4.000 coches con hasta un 40% de descuento. Solo esta semana. Estamos cerca de ti con una nueva tienda en Gandía, en Avenida de Benieto número 2, nave 8. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.
5: Ferrara Instituto de Belleza cumple 10 años cuidando tu piel. Tratamientos exclusivos para realzar el rostro, el cuerpo y su equilibrio natural. Ferrara te acompaña en la transformación que necesites. Ven a conocernos, siéntete segura. Plaza de la Vila 5, en Gandía, junto al Ayuntamiento. Cita previa 637-823-906.
6: Última conferència del cicle El llegat patrimonial dels Borja, a càrrec de la professora Verónica Zaragoza, Sor Francesca de Jesús, Isabel de Borja i Enríquez. Una vida de poder, erudició i literatura entre el convent de Santa Clara i el Palau Ducal de Gandia. 10 de juny a les 19:30 hores al Saló d'Àguiles del Palau Ducal. T'esperem.
7: Vuelve el verano, vuelven los planes, las ganas de moverse, de viajar y vuelven los 10 días Kia del 4 al 15 de junio. Acércate a tu concesionario y consigue tu Kia desde 14.800 euros financiando con Banco Cetelem. Es tu momento. Consulta condiciones en kia.com. Kia, socio oficial de la FIFA.
8: Ven a Ulsan Motor, concesionario oficial Kia en Gandía, un teniente y Xàtiva, o visítanos en ulsanmotor.com.
9: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
10: Sin dudar, Nissan Almenar.
11: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
12: Yes, of course.
11: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
12: Yes, of course.
11: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
12: Yes.
11: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
13: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.
1: La 1:25 del migdia, esta vesprada, a Oliva, celebren el concurs internacional d'arrossos creatius. I tot i que començarà a les 19 hores, a l'estat de la vesprada, el municipi ja comença a ver ambientillo i fins allí s'ha traslladat la nostra companya Sandra Albert, que ja li ha donat temps d'anar des de Valls fins a Oliva. Sandra, m'escoltes?
14: T'escolto perfectament, Celia.
1: Molt bona vesprada. Conta'ns.
14: Doncs mira, ara el dono la benvinguda a este part de l'estació d'Oliva on estic ara, perquè així esta vesprada encara no fa oloreta arròs, però esta vesprada serà l'aroma que omplirà esta plaça amb este primer concurs d'arròs creatiu a Oliva que ha organitzat el Departament de Turisme de l'Ajuntament junta Gastroliva. I tenim així a Salvador Llopis, el regidor de Turisme. Bona vesprada.
15: Bona vesprada i encantats de tindre com vos entre nosaltres.
14: Estem ja veient el que és, acabem d'entrar del que seria la benvinguda i d'ahí passem a una primera part del recinte on ja podem veure algunes taules i què més tenen preparat per així per a cuinar?
15: Sí, així n'hi ha 32 places per a aquests 32 cuiners que han vingut d'arreu de tota Espanya, a Comunitat Valenciana, i s'ha fet un concurs internacional degut a que n'hi ha cuiners de Mèxic i de Colòmbia i així tenen preparat pues, les seves botilles de gas, la seva uia neta, i cada un, pues, depèn de l'arròs que vulgui fer, que això és la sorpresa que no sabem ni nosaltres, pues, utilitzaran els diferents paelleros o el que necessiten.
14: És que, clar, és la primera edició del concurs d'arròs creatiu, és a dir, així val tot, així es cuina art i gastronomia.
15: Ahí està l'expectació, ahí està que tots els que es pregunten quin tipus d'arrossos, què és el que hi haurà, perquè estem parlant, jo estava parlant en els cuiners que han vingut, que ja ens han presentat, i que esteu en un lloc on l'arròs és un aliment típic. A nosaltres ningú ens té que ensenyar què és un bon arròs, diguéssim, que teniu molta feina i molt de treball per a que els nostres veïns i visitants que ens visiten avui puguen degustar-los i dir quins plats més espectaculars han fet aquests cuiners que ens visiten.
14: De segur que dona gust tastar. Estic veient així també el president de Gastroliva, Mario Gorsiu, Salvador Llopis. Moltíssimes gràcies.
15: Gràcies. I segur que vos contarà el més exactament com està organitzant-se tu, perquè està des del primer moment així.
14: Mario, bona vesprada.
16: Buenas tardes. ¿Cómo
14: estás? Todo controlat.
16: Todo controlat, ahí preparant esto, recibiendo los chefs que ya llegaron los primeros de Badalona. Ahí.
14: Así tenim así a un chef. Bona vesprada.
17: Hola, bona vesprada.
14: Com el diuen?
17: Jo sóc el Dragos, Dragos Badea, i el David, el David Mora.
14: Esteu veient on aneu a estar cuinant? Ja sí. Podem saber quin arròs aneu a cuinar? O és sorpresa?
17: No, és sorpresa. A veure, et pot donar una pista. Venim amb tradició.
14: Amb tradició de?
17: Amb tradició de Badalona, Catalunya.
14: Traïció o tradició?
17: Tradició, no traïció. Tradició.
14: Està clar, de Catalunya. O sigui que...
17: Nosaltres venim de Badalona. De Badalona.
14: I ja esteu preparats, esteu nerviosos per a cuinar o tot relax?
17: No, per què?
14: Perquè la cuina és relaxat, no?
17: Bueno,
14: és
17: un entorn... A nosaltres no ens agrada la cuina i partint amb un bon company, un bon cuiner, pues relaxat.
14: Doncs moltíssima sort.
17: Gràcies.
14: I anem a preguntar-li, Mario, qui més ha vingut? Perquè estem veient, Cèlia, així sí. En el recinte estem al costat de les taules on estaran cuinant, però estic veient jo allí banderes internacionals.
16: Sí, perquè ja ha llegado los de México también, los cocineros que está comprando ya ahora, se está preparando ya en los supermercados aquí de Bolívar, se lo está preparando, se fueron a preparar y todo esto. Los de Colombia también llegaron y hay unos cuantos ya que llegaron bastantes ya que estamos, por eso hay mucho movimiento.
14: Claro, porque digan que la organización proporciona algunos materiales, pero los productos, los alimentos, exporten cada cuiner y cuinera.
16: Cada cuiner y cuinera se trae todos los ingredientes, sus calderos y todo eso.
14: Pero ya que Mario ha mencionado calderos... Ningú es quedarà sense arròs, avui, Mario.
16: Ninguno, porque por eso hem apostado también por nuestro arroz típico del San Antonio, de las calderas de San Vicent.
18: Qué bo.
14: José Luis, vine pa casí. Bon dia. Amb la samarreta Carrer Sant Vicent.
19: Sí, és la samarreta nostra de la festa, de les festetes.
14: Perquè les festes de Sant Vicent què faran, avui?
19: Bueno, anem a fer calderes per a gastronomia, que he preparat un acte fabulós, molt bo. Entonces participarem, pues en això, en fer unes calderes de degustació per tot el que vulga vindre, que és benvingut és del poble i d'Ansiga.
14: Quantes racions?
19: Pues jo calculo que sobre unes 200 o 300 racions hi seran.
14: A banda d'aquestes calderes, Mario, també es podrà tastar l'arròs que elaboren els cuiners professionals?
16: No, nosotros no. Porque
14: eso será cosa del jurat.
16: Será cosa del jurado, pero nosotros también tenemos las varas, las típicas picayetas y todo eso, que hacemos tapas y todo esto, más el arroz de San Vicente, que puede la gente probarlo.
14: Sí. ¿El arroz de San Vicente es un ejemplo de arroz creativo?
16: No, son las típicas calderas de San Vicente.
14: Claro. Es la tradición, sí, claro, d'Oliva.
19: Portan fesols, nap, teuet o la patita de cerdo que diuen, costelletes, i estes no pots canviar a tres condumios. Ara és espectacular.
14: Però una coseta, a veure, jo és que sóc d'estes que el putxero jo en estiu no puc tastar-lo perquè fa molta calor. Les calderes es poden menjar ara.
19: Menjar quan es fan menges de tot. Està clar, és més un menjar d'hivern que d'estiu. Per això en Sant Antoni celebra, bueno, celebra perquè és la fecha, però és en gener. De totes maneres, mira, hi vam fer un event per unes festes d'ací, bueno, i es va encantar, i eren almenys 500 persones, i es va encantar, és dir, que és un plat apetitós i no és pesat, el putxero és molt més pesat.
14: Estem. O sigui, que es porta bé, a més, ací el parc de l'estació ja comença i és migdia i fa bon aire, està molt bé, un recinte molt gran, per cert, així és que a quina hora comença tu, Mario?
16: Pues mira, pues ahora comencé a hacernos los de San Vicente, nos hará una paella para comer, porque si no estamos desmayados. Sí, sí. Y ya, ahí eso, a las 5 ya hay eso, ya abrimos las puertas a los concursantes, a las 6 recibimos los concursantes y oficialmente a las 7 empieza el concurso.
14: ¿Y las calderas cuándo es para entastar?
18: Ahí pues lo importante.
19: A partir del snow, ¿no? ¿No?
16: A las 7 y media y una, sí. Porque van a ser varias.
19: Sí, a les 7... 3 dinarem. Una paella feta per nosaltres també espectacular. I després ja mos posem les paelles, ja estaran preparades en el foc, perquè tot això es fan llenyes, les de gas, i ja es començarà a fer-se. L'arròs es tirarà quan diguem anem a dinar, o anem a sopar, o anem a provar-la.
14: O sigui, que un dia per a somiar i tastar l'arròs. Doncs moltíssimes gràcies.
19: De meravella, gràcies a vosaltres.
14: Ja ho has escoltat, Cèlia. A les 3 en podem vindre, jo ens autoconvide per a vindre a tastar aquesta paella i després les calderes, que hi haurà molt de bon ambient així en este primer concurs d'arròs creatiu a Oliva.
1: Sandra, escolta, no t'han deixat provar res, a tu? Sandra, m'encens?
14: Digues, espera, repetis.
1: T'han deixat tastar alguna cosa, encara que no estiga fet del tot?
14: No, encara no. Ara van a començar a cuinar.
1: Ara encara,
14: que
1: vale.
14: Igual me quede ni res. Per així, pot ser que tastem
1: alguna cosa. Una picaeta o algo. Porta-mos algo, va.
14: Ara portarem un tàper.
1: Molt bé. Gràcies, Sandra. Fins ara.
14: Gràcies.
20: Eclipsabas la luna, generabas corriente, no había ninguna duda. Tú me diste la mano, yo giré tu cintura.

0: I dels arrossos a la fideuà. Ara, que, quines horetes, ara de parlar dels menjars i de menjars tan bons. Ja saben que este dimecres se celebra el concurs internacional de fideuà a la platja de Gandia, que de fet es podrà seguir en directe per Telesafor. Doncs bé, hem anat a veure com es preparen els restaurants de cara a este concurs. Ha anat, de fet, el nostre Dani Elardí a comprovar-ho de primera mà. Dani, molt bona vesprada, endavant.
1: Hola Celia, què tal? Doncs bé, estic en la cuina del restaurant Casa Josa, sí, en la platja de Gandia, és a dir, que sí, de meravella, però no, no vinc així jo a cuinar, sinó que vinc a veure com cuinen, i en concret el propietari del restaurant, José Manuel Navarro, què tal? Sí, Casa José.
2: Com estàs?
1: Bueno, torneu, no podeu faltar al concurs de fideuà.
2: Sí, clar, clar. Hem tingut la sort de, en el sorteig d'eixir i, bueno, un any més a veure si este any podem. Hem estat ahí tercers, quarts, i a veure si este any podem.
1: Arribar al número uno. Bueno, fas fideuais en els ulls tancats, però sempre davant d'un concurs internacional com este cal anar, cal fer motors, no?
2: Bueno, sí, ja portem diversos anys, com bé has dit, participant, i ara pues, estem fent les últimes proves de sabor, les últimes proves de potenciar. Entonces, m'has pillat justament ara fent una prova.
1: Que estàs manos en la obra.
2: Estic, clar, estic...
1: Estàs fent ara mateix?
2: Ara mateix estic fent una de les fideuais. Una fideuà igual que la que farem el dia del concurs. Vas pillar que ja ho tenia tot sofregit, que tenia ja el fideu ficat, estic esperant a que s'acabi de fer el fumet de peix i el marisc quasi també per a platar després. Vas pillat pràcticament acabant la fideuà.
1: Jo no sé si ese dia, José, nervis i gent.
2: Bueno, la veritat és que més que nervis és un poquet complir les expectatives, no? Ja ens han ficat el repte d'intentar quedar algun any primers. N'hi ha molt de nivell, n'hi ha... La gent cada vegada cuina millor la fideuà, és un plat que s'ha fet molta feina i està molt establit en la ciutat. Entonces, pues, però bueno, és el plat número uno així en el restaurant a dia d'avui. Entonces, tenim que intentar fer el que fem tots els dies, millorar un poquet i ja veure, estar ahí.
1: I entre fideuà, perquè teniu casa plena ja de començar, entre fideuà i fideuà per aportar a les taules, tu te dediques un poquet a això, no? Ja en el cabet posat en el concurs. Ràpidament, el procediment, els passos que està seguint ara i que seguireu després d'anar.
2: Bueno, pues para hacer una bona fideuà, tindre un bon rap, bones gambes, bones cigales, fer un bon fumet de peix, i ara pues lo que ara m'has pillat, que ja havia sofregit un poquet el rap, l'havia apartat, sofregit primer la ceba, després junte la tomaca, añadisc el rap, sofregim el fideu, i ara està aixina, acaba de sofregir el fideu, de juntar-ho tot, i a l'espera de que buiga el fumet, estiga el test que té que estar i ficar-lo. Entonces, tastar, mirar a veure com està de sal, com està de sabor de marisc, i veure si tinc que canviar alguna coseta o no per a aquest dia.
1: Bueno, no és per res, però ja el color que agafa la fideuà, abans d'estar feta, perquè encara li queda esta, és que és espectacular, no?
2: El color és el carinyo que tu li fiques a la fideuà. Això, els anys mos ho han ensenyat, que el color no s'agarra ni en colorants, ni en safrà, ni el color, a part dels ingredients que té que tindre la fideuà, per supost, però el color que t'agarra és el carinyo que tu li dones quan la fas. Ese és el secret, i practicar, i practicar, i practicar, i al final intentar fer-la en els ulls tancats i tot, no?
1: Escolta, José, tu has dit que tu fas un fum de fideuais, perquè tens un gran equip de gent professional, però com se queda uno que com dic, que la faria en els ulls tancats, quan arriba al concurs de fideuà i veu que des de Mèxic, des d'Itàlia, des del Japó també, és a dir, de totes les parts del món, s'interessen per la fideuà de Gandia?
2: Ahí mires e intentes saber sobretot el fumet de peix, no? Com tracten el peix, com fan eixes, fan bullir el peix, com li trauen aquest sabor. Intentes aprendre un poquet de lo que fan. A l'hora d'elaborar les fideuàs, pues nosaltres, cada maestrillo té, no?, el seu librillo, però intentes un poquet mirar en altres parts del món com traten el producte, no? I sempre aprens de cada lloc. Però és increïble com venint de diverses parts del món un plat com la fideuà de Gandia ens unís i mos fa fer a tots lo mateix, no? Està xulo, està xulo.
1: Bueno, la fideuà de Gandia te la demanem tot l'any. És a dir, ara este concurs serà a les portes de l'estiu, però és tot l'any.
2: És increïble, Dani. És increïble durant els anys com ha evolucionat este plat, com s'ha convertit en el plat número 1 dels nostres restaurants. Ni arròs del senyoret, ni arròs en bogavant, ni paella valenciana. O sigui, la fideuà de Gandia avui en dia està per davant de tots. Això significa que s'ha fet una feina molt, molt important en la ciutat. Els cuiners, els empresaris, l'associació Fideuà de Gandia, el departament de turisme, tot el món ha fet una feina ahí superxula. I la gent ve als restaurants a demanar fideuà de Gandia, no? I això pues, és el resultat de molta feina. I jo estic superorgullós.
1: No espera més. Bueno, no te llevem més temps, te deixem que acabes la fideuà, perquè a veure si l'acabes abans de que no mon anem. I la tastem, o mos aportem un tàper, que en la redacció mos agrada molt això dels tàpers. Sempre diuen, carrega tàpers.
2: Carrega.
1: Bueno, José, que guanyem millor, però disfrutarem. I estarem allà en directe, Teresa Fort, per a contar-ho com cada any. Si és que, i moltes gràcies per obrir-nos la porta de la cuina.
2: La porta oberta està per lo que vulgueu.
1: Perfecte, gràcies. Bueno, Celia, vos sí. Deixem, perquè jo vaig a seguir mirant, no vaig a perdre detall de com continua elaborant la fideuà, encara que he de dir que pues no m'hi estan tan malament, però sempre podem millorar.
0: Home, jo estic segura que tu t'hi seràs superbona, Dani. Segur que sí. Moltíssimes gràcies per apropar-nos a esta preparació d'este concurs de fideuà. Ojalá puguem olorar el que tu estàs olorant allí, perquè la veritat és que té molt bona pinta. Moltíssimes gràcies.

0: en la font d'en Carròs hi ha una problemàtica curiosa. I és que en moltes ocasions les cases no tenen bústia. I davant d'això, l'Ajuntament va publicar a les xarxes un missatge curiós. Anna Llopis, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Escoltem el que deia Mireia Moncho, que és la cartera d'allí de la font.
2: Pues vam veure que n'hi havia molta gent que no tenia bústia i nosaltres no teníem on deixar el correu, perquè el correu enganxat per ahir s'estropeja, fa vent i a part per la protecció de dades no podem deixar-lo a la vista. I van decidir fa un mes passar una circular a tots aquells que no tenien bústia, que els donàvem un mes per a posar-se-la. Una vegada passat el mes, que ha sigut esta setmana, els hem tornat a dir que a partir d'ara el correu l'han de replegar a l'oficina de correus, on està 15 dies i als 15 dies es torna el remitent. La majoria de domicilis són unifamiliars, són cases. Els edificis solen tindre bústia tots. Pues moltíssima gent s'ha posat bústia. Queden alguns i esperem que en breu es solucione.
0: Queden alguns sense bústia. Tu tens bústia, Anna?
1: Jo sí, però sí. Perquè visc en una finca.
0: Vale.
1: De normal ahí sí que hi ha bústies. El problema el que és en les cases particulars, sí, unifamiliars, i en un poble com la Font d'en Carròs, doncs fins ara, clar, estan acostumats a no tindre bústies, sí que és de veres que fins ara potser no han tingut aquesta problemàtica, perquè també imagine pues, que el carter coneixia tot el poble, és claro. La qüestió de que tot el món el coneix, aleshores deixaven les cartes en les penjades en la finestra, per baix la porta...
0: O si la deixen al veí, saben que espera
1: exacte.
0: Tu, que la donen ells...
1: Però clar, tot evoluciona i hi ha una normativa, claro. Hi ha una normativa que prohibeix això, i com comentava la cartera, que per protecció de dades no es poden deixar les cartes a la vista de qualsevol persona. I clar, tot això ha creat un rebombori en el poble.
0: M'imagine.
1: Hi ha gent que està a favor, altres que no. Escoltem el que diuen els veïns.
3: Jo trobo que sí, és una cosa que és important, també. No, tota la vida s'ha deixat en les persianes, però ara saps què passa, també, que si ho deixes en la persiana, o a lo millor, jo què sé, jo, per exemple, visc en una finca, i les últimament, bueno, últimament, no, ja fa temps, les deixaven als escalons. I llavors saps què passava? Pues que es perdia la carta. A lo millor no l'agarrava, a lo millor la carta, va, no feien cas. I llavors jo trobo que la bústia, pues, és per mi, pel meu pensar, ara, cada un pensa d'una manera, no? Jo trobo que això és prou important.
4: Sí que tinc bústia a casa. Depèn de persona, si és una persona major, per ell malament. Si no es pot perdre, a veure qui, eh? Si és important la carta, mala barraca. Jo trobo malament. Ho deixen anar per xar, no, en sèrio, trobo malament.
5: Perquè haurien de tindre-ho. Per tindre un bon control de totes les cartes i tot correcte, correcte. O perdre o la poden tirar o el que siga. És obligatori i necessari.
1: Pues bé, doncs així està aquesta qüestió de les cartes i de...
0: Així és.
1: I de la font. I bueno, és el que comentaven, que per llei ja tota la persona ha de tindre una bústia, s'han donat un mes per a que puguen posar-se les bústies i a partir d'ara ja sí que no tinga bústia, no deixaran les cartes, hauran de passar per l'oficina de correus que té el poble a replegar-les.
0: Doncs pues bueno, ara ja ho saben, ja ho estan tot el poble avisat.
1: Assabentat, i ja que vulgui que se la posi, que no que vaig a l'oficina.
6: La història que toca su fin, que es ese misterio.
0: I de la Font d'en Carròs ens anem a Miramar, perquè a motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient, l'Ajuntament de Gandia ha posat en marxa una iniciativa que consisteix en plantar un arbre per cada xiquet i xiqueta que ha nascut a la ciutat. Doncs a Miramar, com els deia, han fet una cosa pareguda. Ens ho explica directament Marta Ferrer, que està allí, la nostra companya. Marta, hola de nou.
7: Hola, Cèlia, de nou.
0: Escolta,
7: doncs,
0: conta'ns.
7: Mira, entrava així a Miramar perquè, sí, com bé estaves comentant, ja cada volta són més els pobles que opten per apadrinar un arbre, quasi. Però és que així a Miramar fa més de 20 anys que va néixer una campanya anomenada Créixer Junts Millor, i vos preguntareu, què és això? Sí. Doncs Pilar Peiró, alcaldessa de Piles, bona vesprada. Alcaldessa de Miramar, bona vesprada.
8: Hola, bona vesprada, què tal, com esteu?
7: Pilar, en què consisteix aquesta campanya exactament? Bueno, pues esta campanya va néixer a l'any 2002 i la idea era pues, conscienciar al respecte de la natura des de ben xicotets. És un taulellet que es posa a un arbre quan el xiquet o xiqueta és naix, o inclús n'hi havia xiquets que quan van començar la campanya ja eren més fadrinets i els pares es van voler sumar a la iniciativa. Aleshores, pues, bueno, és un arbret que va creixent igual que el xiquet. Entonces és la idea és que el xiquet o xiqueta vagin a cuidar el seu arbret, el reguen i tal, i perquè ensenyar-los a respectar la natura.
8: Imagine que en el seu dia va tindre molt bona acollida aquesta campanya. Es van apuntar molts pares i mares per a que els seus xiquets tingueren els arbres, no? Però ara també continuen apuntant-se.
7: Sí, a veure, l'any 2002 bueno, vam començar, teníem una cinquantena de sol·licituds i avui, 24 anys després, són més de 600 xiquets i xiquetes que tenen el seu arbre així a Miramar. Tindré que començar a plantar-ne a pressa perquè ja estem... Independentment que tenim 110.000 metres de zones verdes, tenim lloc per a plantar els arbres i tal, però sí, continuen, tenim una mitja d'entre 5 i 10 sol·licituds per any. Esta activitat, o sea, l'entrega del formar part de la campanya esta, la fan les famílies i s'engloba dins de les activitats que fem de la Setmana Mediambiental. És com l'acte colofó a la Setmana Mediambiental i és ahí on fem l'entrega del taulell i d'uns diplomes a les famílies com a que han participat en la campanya. I els taulellets estos se posen a les zones verdes més properes a les cases dels xiquets, clar, per a que els xiquets isquen de casa i se veguen el seu arbret. Entonces, la campanya funciona així, però està funcionant molt, molt bé.
8: I Pilar, també, clar, al principi això, l'objecte d'això és conscienciar de la importància de respectar el medi ambient, però després també genera un sentiment de pertinença al poble, no?
7: Sí, a més és que ja inclús la gent nou vinent al poble ja s'enteren en seguida de la campanya esta i sí, és una senya d'identitat. De fet, raro serà l'arbre que passes i que no tinga ja el seu taulellet, ja és com el mobiliari urbà nostre del poble de tota la vida.
8: Estranya més veure un arbre sense taulellet que... en el taulellet, no?
7: Si no té arbret, és o bé perquè algú l'ha fet malbé i estem canviant-lo, o bé perquè alguna cosa estranya ha passat en ell, però taulell ja hauria segur.
9: Marta, escolta'm una cosa.
8: Dime, Celia.
9: Pregunta-li a l'alcaldessa què diuen els xiques quan veuen un arbre i veuen ahir la plaqueta en el seu nom. Això té que ser...
8: Em pregunta, Celia, què pensen els xiquets quan passen i veuen el seu taulellet en el nom, en l'arbre, què pensen?
7: Home, que l'arbre és seu.
9: Claro.
7: El primer que diuen és que l'arbre és seu. I jo ho sé perquè, vull dir, les meues filles, per exemple, han participat també d'esta campanya i elles la mamà, anem a veure el meu arbre. Ah. I pense que, igual que les meues filles avui dia ja són molt majors, però la resta dels xiquets igual, les mamàs meu comenten que hasta que no... Quan poseu els taulells, que hasta que no tinc el taulell posat, que ell vol el seu taulell i que vol anar a veure el seu arbre. I estan superpendents, inclús els xiquets quan ja són més fadrinets, eh? Mm-hmm.
9: Quin comboi.
8: Molt bé, moltes gràcies, Pilar. Sí, la veritat que és un comboi, Celia. Però és que tinc així precisament a una de les fundadores que primer va tindre el seu arbre, Mireia Català, és una veïna de Miramar. Bona vesprada.
10: Bona vesprada.
8: A veure, Mireia, primer que res, tu de quin any eres?
10: Jo del 99. 1999.
8: Però el teu taulellet, mira com la nostra companya Celia Xulà, molt bé. Però el teu taulellet, en quin any el van posar? Quan va néixer la campanya? No?
10: En el 2002.
8: L'any 2002.
10: Sí.
8: I què simbolitza tindre un arbre per a tu? Créixer amb un arbre que és teu a Miramar?
10: No sé, a mi em fa il·lusió d'anar allí i dir, mira, aquest és el meu arbre. Saps? Quan eres menudeta tenies molta il·lusió i...
8: ¿Tú recordes anar a veure-lo en els teus pares o...?
10: Sí, jo recordo dir-li, mira, este és el meu arbre. Mira, posa el meu nom.
8: I on està el teu arbre, per curiositat?
10: Està en la plaça de la música, és una palmera. El meu arbre és una palmera.
8: Ah, bueno, que clar, cada xiquet tindrà un tipus d'arbre, que això també és un altre tema.
10: Sí, sí. Mm-hmm.
8: Doncs molt bé, ja ho han escoltat. Així a Miramar, aquesta campanya ha deixat empremta i és curiós com anys després podem passejar i veure els noms de cada xiquet en cada arbre.
9: Pues sí, és molt xulo, Marta, moltíssimes gràcies.
8: Gràcies a tu, Celia.
9: Anem a publicitar.
11: Nota necrológica. Ha fallecido en Gandía Jesús Ramón Martínez Martínez, esposo de Amparo Vicenta Mañó Bataller y padre de Enma y María Martínez Mañó. El velatorio es en el Tanatorio Mondúber y la misa será a las 18 horas en la capilla del Tanatorio Mondúber. Descanse en paz.
12: En Nissan Almenar, tu Nissan, desde 21.700 euros, con hasta 10 años de garantía.
13: Sin dudar, Nissan Almenar.
14: En Grupo García Ibáñez llevamos más de 30 años impulsando carreras profesionales. Ofrecemos cursos gratuitos para desempleados y trabajadores en modalidad presencial y online. También formación a medida para empresas. Estamos en Gandía, Carrer de Joan Ramón Jiménez 19, o contacta ya en garcíaibáñez.com. Plazas limitadas. Te formamos en administración, sociosanitaria, bar y cafetería, hasta electromecánica y cocina. Más de 6 sedes a tu servicio. Grupo García Ibáñez. Formación con futuro.
15: Este 19 y 20 de junio, Tabernes de la Valldigna vibra de nuevo con Del Poble Fest. Con Loquillo, Taburete, Álvaro de Luna, Beret, David Otero, que estarán acompañados por Fangoria y Malú, con su único concierto en la Comunidad Valenciana. Dos escenarios, zona VIP, espacio gastronómico y el mejor ambiente para arrancar el verano 2026. Entradas ya a la venta. Del Poble Fest. Vívelo bajo las estrellas.
16: Ahora sin cocinar, puedes comer sano cuando y donde quieras.
17: Los raviolis cuatro quesos de Cafuster son pura tentación. Delicada pasta rellena de carne con una mezcla de quesos suaves y cremosos que harán de este plato el favorito de pequeños y mayores.
16: Cafuster, en calle San Francisco de Borja 83 y también en la web cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos y a comer.
18: ¿Es cool, está lleno de tecnología y mola conducirlo?
19: Yes, of course.
18: ¿Lo puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada?
19: Yes, of course.
18: ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota?
19: Yes.
18: Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel.
20: Alcodar Motors, tu concesionario Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en alcodarmotors.com.

0: estem així tots a l'estudi ballant. Ara ja fes molt bona vesprada de nou.
1: Hola de nou, quantes vegades vas sentar allà?
0: No ho sé.
1: Ja sé que has de veure.
0: Això a mi m'agrada. Anna, conta-mos.
1: Doncs, bueno, l'agenda d'esta setmana, l'agenda cultural d'esta setmana, ve marcada per un esdeveniment que això va ser històric, eh? Per a la gent que li agrada el teatre, vale? Gandia és referent estos dies en l'àmbit estatal. Vale. Perquè la cubana, que és un referent de companyies d'àmbit estatal, com dic, ha triat, ha escollit Gandia per a la preestrena de la seva pròxima obra, que després anirà per tota Espanya.
0: Vamos, que som els primers.
1: Som els primers que anem a veure aquesta obra.
0: Que guai, quin privilegi, no?
1: Sí. Que es diu La cuisine de ma cuisine.
0: Vale, però jo quina pronunciació és bona.
1: No sé si ho ha dit, però bueno.
0: Per mi ha colat.
1: És una comèdia, com és típic en la cubana. La cubana és una companyia catalana que s'acostuma als típics musicals amb molt d'humor, molta crítica social, molt de rebombori, molt de soroll, molt d'escenari, molt de color.
0: Que guai, molt bé.
1: I diuen ells, és un vodevil culinari que serveix per entrar dins del món de la gastronomia. Però bueno, millor que ho explique el seu director, que és Jordi Millán.
2: Que va sobre cuina, no? L'espectacle es diu La cuisine de ma cuisine i és una mica una paròdia, un melodrama culinari que ens enfotem una mica de tota aquesta bogeria que ens ha agafat a tots per la cuina de boca petita, vaja.
0: Perquè és que es burlen, no?, un poc de...
1: Es burlen un poc d'això.
0: De la cuina i petit comitè, no, pitiminí, vull dir.
1: Exacte, la cuina un poc d'autor, no?, podem dir, o d'esta botxeria que tots som grans chefs, jo no, però...
0: Jo tampoc, la veritat.
1: Molta gent. I per què han escollit Gandia? Doncs, bueno... Gandia és de veres que sempre respon molt bé a les obres de la cubana, solen vindre en fira, només es posen les entrades a la venda,
0: ja
1: volen. Recordaran obres pues, com El coco negro, és una de les més conegudes de la cubana, es riu Fèlia.
0: Sí, és que és un nom curiós.
1: Bueno, n'hi ha moltíssimes obres de...
0: Que tenen molt de renom, vaja.
1: Sí, Mamá, quiero ser famoso, són moltes obres de reconegudes. Aleshores, clar, han escollit Gandia, una, per les condicions del teatre, perquè el Teatre Serrano de Gandia té els deberes que té unes condicions que molts pocs teatres tenen, i altra perquè coneixen el públic de Gandia, saben el que li agrada, que no li agrada, i aleshores és com una prova per a ells. Escoltem a l'actriu Montse Amat.
3: És el termòmetre, sí, és el que deia, que és molt important, perquè ens donareu la clau de les coses que funcionen, les que no funcionen, i en base al públic de Gandia anirem corregint, anirem perfilant, anirem... Sí, és molt important, la gent de Gandia.
1: Ai, sí, molt bé. Doncs estaran, es representa esta vesprada, el dia 10, el dia 12 i el dia 13, en el Teatre Serrano, a les 20 hores,
0: de juny,
1: De juny, sí, esta setmaneta.
0: Vale. O sea, que
1: queden molt poquetes entrades, crec que queda alguna solta dels 4 dies, o sigui que ha sigut un èxit total, però alguna queda, i sinó que la gent que vulgui encara pot anar a per esta entrada.
0: Encara té temps, però que no s'ho pense molt, que no s'ho pense molt, perquè ja quasi han volat.
1: Sí, i ells porten tota la setmana passada ja així a Gandia, treballant, assajant, muntant l'escenari, i diuen que això va ser apoteòsic.
0: Vamos, tienen que anar a veure. Anna, tu ja t'has entrada.
1: Jo tinc la meva entrada que la vas comprar fa mesos. Només em vaig ir.
0: Mira, colló, no faràs tard, no? Anna, això està molt bé, ser previsora. Doncs pues moltíssimes gràcies per contar-nos l'agenda. Nosaltres ja anem posant punt i final a este Hoy por Hoy Gandia.
4: Jorro Import, concessionario Skoda en Gandia, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandia.
0: En 17 minuts, Anna, continuem en hora 14, l'actualitat comarcal, i ja està vesprada a les 7:20 amb Enrique Bodí, els espera La Ventana. Fins ací el Hoy por Hoy Gandia amb Nacho Mañó al control tècnic. Tornem demà a la mateixa hora, a les 12:20. Fins a aquest moment els esperem, si volen passar una estoneta amb nosaltres. Siguen feliços.

0: Els populars han anunciat que registraran les iniciatives necessàries per aclarir els fets i exigir la màxima transparència sobre l'ús de recursos municipals, tot recordant que cada euro públic que s'ha destinat a millorar la vida dels ciutadans i no a sufragar activitats de partit. El regidor popular Vicent Gregori insinua que s'hagin pogut utilitzar recursos públics per a un acte estrictament de partit, cosa que podria suposar, diu, una malversació de cabals públics per a benefici de partits proetarres. Escoltem a Vicent Gregori.
1: S'acogirà un acte polític organitzat per Compromís, junto a representants nacionalistes i un braç polític també de etarres com el IRA o Bildu o Esquerra Republicana. Pues exigimos al gobierno del socialista Prieto que aclare si ha existido algún tipo de utilización de los recursos públicos, si los ciudadanos de Gandía han pagado para que se celebrara un acto estrictamente partidista y separatista.
0: Per la seva part, Compromís exigeix al PP que rectifique les acusacions que qualifica de falses i aclarisca a qui està tillant de proetarra. Consideren intolerable les afirmacions dels populars i adverteixen que no tenen cap prova al respecte. De fet, insisteixen que l'organització de la trobada internacional va assumir el cost d'esta infraestructura i va facilitar que l'Ajuntament poguera aprofitar-la el dia anterior per a l'acte de cloenda de la Universitat Popular de Gandia, generant un estalvi de recursos públics. I la Junta de Govern Local ha aprovat ajudes per a l'esport, l'educació i la cultura, a més de l'atenció social. Entre altres qüestions, les portaveus de Govern Local, Alicia Izquierdo i Balbina Cendra, han donat compte de l'aprovació de la convocatòria i les bases reguladores de les 29 beques del programa British Saturday School per al curs 2026-2027, una iniciativa inclosa dins del conveni existent amb el British School Gandia. La responsable municipal ha recordat que el contracte subscrit entre l'Ajuntament i l'empresa concessionària contempla un cànon anual que reverteix en la ciutadania mitjançant diferents programes de beques. Indicar també que la Junta de Govern Local ha acordat la concessió d'una subvenció directa de 45.000 euros a Càritas Interparroquial de Gandia per al manteniment del centre de dia per a persones sense llar i per a reforçar l'atenció d'aquest col·lectiu durant episodis d'inclemències meteorològiques. Escoltem a Izquierdo i a Sandra.
2: En l'empresa concessionària que gestiona el British School de Gandia vam acordar en el seu moment que satisfaria la ciutat mitjançant beques per als alumnes de la ciutat de Gandia.
3: Hem aprovat sol·licitar una subvenció a la Conselleria de Sanitat de 20.000 euros per a projectes de promoció de la salut.
0: I Oliva aprovarà el tercer pressupost consecutiu en el plenari previst per a dimecres, sense pujar els impostos i complint amb les regles fiscals. Les actuacions realitzades permetran que tot el romanent de tresoreria, la liquidació del pressupost anterior, es puga destinar a la inversió en millores d'Oliva i no a cobrir despesa corrent. Un altre aspecte destacat del pressupost és la reducció de les objeccions de legalitat que s'han reduït en més de 2 milions d'euros en apenes 3 anys. S'ha posat en valor l'increment de les subvencions nominatives a entitats locals de caràcter social, cultural o festiu que arriben a un import total de 544.000 euros en el pressupost de 2026 amb la finalitat d'incloure tota la despesa real que suporten els diferents col·lectius. Un altre punt destacat del pressupost és la millora en la gestió, reduint la tasca del Departament de Contractació, ja que els contractes menors passaran a ser gestionats per cada departament, el que suposarà la reducció dels passos administratius a seguir. Per últim, este dijous tindrà lloc la primera taula de negociació per a consensuar l'aplicació de la carrera professional per als funcionaris en 2026. I es parlem ara del darrer temporal de mar, gens extraordinari, que ha acabat amb els esforços realitzats per a que la platja de Tavernes lluïra amb certa quantitat d'arena durant la temporada estiuenca. Pel camí s'han quedat més d'un milió d'euros i la feina d'una setmana de 80 camions que traslladaven l'arena des de la platja de la Huir i de Cullera. Una solució definitiva que no arriba, malgrat les contínues demandes per part de les autoritats locals. L'alcaldessa de Tavernes, la socialista Ala Romero, ha assenyalat que cal intervenir urgentment per a que aquests trasbassaments d'arena no es queden en res.
4: Estem parlant de que en esta zona en concret ja s'havien aportat més de 18.000 tonelades, és a dir, són xifres que realment alarmen quan veus que el resultat després d'una setmana on ja teníem aquest preavís de temporal marítim, se n'ha anat pràcticament el 60-70% de tota aquesta aportació i els treballs que s'havien fet. La veritat que en sona ja la història perquè este any passat també a la Goleta va passar exactament el mateix.
0: Ibarz està d'enhorabona després de

I acabem amb la previsió de l'oratge per a demà. Per a demà dimarts tindrem cel poc nuvolós o parcialment cobert. Les temperatures màximes van situar-se al voltant dels 27 graus. Ho deixem així. Ja sabem que tornem demà a partir de les 7:20 amb el matinal a càrrec d'Anna Llopis i sempre actualitzats en la nostra web radiogandia.net. Gràcies per estar ahí. Continuarà la ventana a la SER. Adeu.